0: Si coneixes Estam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tobogán al pobre home.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i 3w.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Radio Chella, 90.2 FM y BluRadioFM.es. La radio con mejor color.

0: Si coneixes Estam i està el tram.
1: Si m'enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectar amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en

amb una base musical inspirant la dècada dels 80. Recuperem la interacció de Viva Especial. La voz del president de antes, Miss Cafeína, que seas feliz. Ana Belé, no Ana Belí, sino Ana Belé. I Maui, de Ginebras, Me cago en el amor. I Dani Fernández, Por no bailar contigo.

0: la fi del món, End of the World, de Miley Cyrus. 4 minutets sobre les 8 i mitja. Vinga, continuem fins a les 9. Així amb la ràdio despertant del personal. Sí, David Guetta i el Beautiful People.
1: Estàs escuchando Blue Radio con Juan Tormo.

és 100% Radio Fórmula. Estem ja amb l'edició d'este dijous 30 de juliol de 2026. 21 són els minuts que passen de les 9 del matí. I en seguida anem a parlar de com van les ventes musicals al país. Com cada dijous ens quedem en seguida amb el Top 10. Però abans anem a saludar els patrocinadors, perquè fins les 10 este espai compta amb el patrocini de G-Sport. Prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. I se nota molt que és roba feta a consciència, per a que estigues comodíssim quan practiques ciclisme, running, trail, triatlón, G-Sport. Prendes deportives fetes per deportistes. Estan a Xàtiva, a la carretera de CIMAT 14 i a la web gsport.es. Visita'ls. Ens n'anem a la premsa musical. Ens conten que tal dia com avui, però de l'any 1992, era un superèxit al nostre país, un tema titulat Vuela, Vuela. Bueno, pues sí, era una barreja del Boyas Boyas de Disarlis, publicat de manera original en l'any 1986. Bueno, pues esta cançó, que va plegar a ser disc de diamant al nostre país, la portava una banda mexicana anomenada Magneto. Bueno, pues dir-vos que va ser un autèntic boom no només al nostre país, sinó a nivell mundial, sobretot en països en els que se parlava l'espanyol. Mèxic, Costa Rica, Colòmbia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolívia, Xile... Bueno, pues uns superventes que recordem en seguida. Ens n'anem a tal dia com avui, però de l'any 1992. I després, ja sabeu, la millor música d'actualitat. Després, ens enterem de quin és el superventes esta setmana. I a veure si vol sonar això, eh? Si és que ja té seus anyets, a veure si este disc va per així...

0: Any 1992, quan se sonava a tots els llocs, el Vuela Vuela de Magneto. I ara ja, música d'actualitat. Ara només el que més sano, o millor dit, el que més se ven, perquè ens quedem amb el top 10 de ventes a Espanya.
1: Radio Fórmula 100%.
0: I entre els 10 discos més venuts, Lux, l'últim de Rosalía.

visitem moratgenet.com. We es content. Quarta onada de calor. Cal fer front a una nova onada de calor. I és la quarta d'est estiu i la quinta de la temporada. Les zones més afectades, on impera la vista aranxa per calor, seran avui Aragó, Navarra, l'interior de Catalunya i les zones més interiors aïllades del Tajo i del Guadalquivir. I també les comarques centrals. A la Comunitat Valenciana, dir-vos que avui arribaran les comarques centrals als 40 graus. Així que anem preparant-nos. Tancarem demà el mes de juliol, siguent històric, amb un dia d'encara més calor. I pot ser amb risats i tronades vespertines al nord. Els avisos se mantindran en els colors d'avui i afectaran bàsicament les mateixes zones. Pocs canvis per començar l'agost, perquè alguns tornaran de vacances sense haver descansat molt per culpa de les altes temperatures i altres les començaran amb el cos amb molta calor. De moment, no podem anunciar canvis. Bueno, pues temperatures ben altes per avui, eh? Avui, a les comarques centrals, tenim una vista aranja que acaba de decretar AENET. Bueno, pues a vista aranja, la qual cosa significa que les temperatures van estar per damunt dels 37 graus, les màximes. De fet, a Xàtiva se n'esperen avui 40. La mínima s'ha quedat en els 22. Demà, la vista aranja passarà a ser groc i demà la màxima que esperem serà de 39 graus. Que més o menys serà igual que avui, eh? I la mínima també repetirà en torn als 21-22 graus. Bueno, pues calor, molta calor, però ja pareix que estem acostumats.

0: sabrosa.
1: Espai patrocinat per Grupo Tormo Innova i Bar Avenida de Genovés.
2: I want to see all the ladies out there shaking that onion. Yeah, shake it, baby.
3: Obrim ja 100% peticions. Obrim en edició ja de jornes, que ja és dijous 30 de juliol de 2020.

un missatge que demanava esta. Diu: hola, bon dia a tots. Fica la de Mediterráneo de los Rebeldes per a tu i per a mi, de part de la reina de África. Bueno, pues gràcies, un tema molt refrescant este. I este és Shawn Mendes. Per a si sona'm el...

Ahí está, preguntándose por qué, Shawn Mendes. Y nueva propuesta musical. Ara és la reina del Sahara, qui ens deixa el missatge i diu: posa'm una de Bad Bunny. La dedique per a la Sandra, per a tu i per a mi. Bueno, pues avui ens quedem amb esta. Callaita, Bad Bunny i Tiny.

0: os agraden els malotes, però pareix que als homes també li agraden els males, eh?
1: Cuanto más mala, mejor.
0: Ahí estava esta rumba demònia que ens han presentat Piqueras i Omar Montes. Una col·laboració més i amb esta completem l'hora. I és que en 4 minuts alcancem les 11. Funambulista i Antonio Orozco. Quiero que vuelvas.

Jove, amb l'actuació de La Fúmiga, Romàntic Dimoni i Naina. Bueno, pues notícia, s'han esgotat les entrades, ja no queden. S'han venut 7.000 entrades. Bueno, pues te vaig avisar que te la compraràs pronter, que jo estava seguríssima de que s'anaven a esgotar, perquè serà una de les últimes actuacions de La Fúmiga. I la gent, bueno, pues té moltes ganes de veure-los i d'acomiadar-se com toca a ells i donar-los les gràcies per tant. Bueno, pues entrades esgotades. Ahí estaven amb gent de la Mediterrània, des de la llista, i des de la llista també estos dos, el Loki i Jennifer López. Everything fine. Just this feeling. Obrim així la

fem peticions fins les dues. Tu ens proposes la música que t'apetís escoltar. I per així tenim un missatge que ens demana a RVFV. Diu, bon dia, està la dedique per a tots. Bueno, pues anem a quedar-nos amb la de Mujer Mala.

escucha el wow wow wow a Martin White y Manuel Turizo. I per així un altre missatge amb una altra proposta musical. Ens demaneu La Graciosa, però en versió flamenca. Bueno, pues anem a veure com sona això.

0: Cristina de: y si no te estés de cuinar, no te compliques la vida ni te agobies, que el mirador del pasatge posa ben fàcil. Només cal passar després per allí i arreplegar el dinar. Estan a Xàtiva, al carrer La Reina 48.
1: Comidas para llevar. El mirador del pasatge te trae el disco de siempre.
0: I el seu telèfon per a que pugues fer comanda: 635 43

0: L'autèntic sabor casolan Menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat, el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Blue Radio.
2: Soldado a los perros porque me he escapado.

Ahí està, maldita mujer. On podrem veure Obeca en aquest estiu? No, pues molt propet, el pròxim 18 d'agost a Xàtiva. També estarà Obeca en la programació musical de la Fira d'Agost. La nit del pròxim 18 d'agost. I amb entrada gratuïta.

La reconego, no, es un queso Kiko Veneno. Ahí estaba precisamente. Tal vez estabas pensando en la edad que te Kiko Veneno. Estabas ahí sin bagging contest. Bueno, pues ya te digo yo, 74 años y está en plena forma. De fete, Kiko Veneno ens ha presentat este precisamente per a contar-nos que el pròxim 6 de novembre publicarà el seu pròxim disc. La cançó confirma el seu retorn a la rumba catalana, amb un estil ple d'humor, optimisme i melodies festives, produït per el jove músic d'electrònica Bronquio. L'artista assegura que en un moment marcat per la polarització i la divisió social al país és important escriure cançons alegres i d'amor. I és que per a ell l'humor i l'amor són les millors ferramentes per afrontar aquests moments difícils. I aquesta filosofia queda reflectida perfectament en el que serà el seu nou treball. Bueno, pues precisament continua el camí iniciat ja per el que va ser el primer senzill, El Icrisum. I avança un àlbum en el que Kiko Veneno recupera la seva essència més rumbera, que ha marcat la seva trajectòria, amb una producció actual i renovada, perquè te torni a repetir, el seu productor és el jove Bronquio. Ahí el van conèixer per un tema que se va fer viral al nostre país, un tema titulat Galgo. Bueno, pues demostra així, Kiko Veneno, que no té por a res, Posa en les mans d'un joveníssim productor el seu pròxim disc i se deixa assessorar i aconsellar. 22 minuts sobre les 12 del migdia i així encetem la tercera hora d'este 100% peticions. Bon dia de nou.

L'han refrescat. Ara sona en aquest 2026 així este èxit de Henry Méndez i José de Rico, Rayos de Sol. Col·laboren ara Juan Magán, Chino i Nacho i Lurra. I també molt, molt fresquet i des de la llista este de Figaflauas, a la fresca.

també per a dinar, eh? Tots els dies menú diari per només 13 euros. El dissabte per 15. Este dissabte, que és festiu a Xàtiva, ells també obrin. També ens esperen.

Tenim notícies fresques d'Ariana Grande. Si eres fan de l'artista, este divendres, demà mateix, tens que estar molt pendent d'ella, perquè va publicar un nou vídeo. Ja saps que els vídeos musicals d'Ariana Grande sempre són obres mestres. Ariana Grande ha sorprès als seus fans presentant-nos a Piper. És el seu nou alter ego, que protagonitzarà el videoclip de Petal, el senzill que acompanyarà el llançament del seu pròxim disc, que està previst que se publique demà, 31 de juliol. L'avanç del videoclip mostra una estètica en blanc i negre inspirada en el Hollywood clàssic. Piper arriba a una audició i se troba allí amb un ambient fred i molt burocràtic, una metàfora de la lluita per destacar en un món molt competitiu. A més, este vídeo s'ha rodat en VistaVision, un format cinematogràfic dels anys 50 i que reforça així aquesta aposta visual. Aquest personatge pren el relleu de Peaches, l'alter ego que Ariana va crear durant l'etapa d'Eternal.

Pou disfrutar de les imatges de Hey Dada i Make You Love Me i demà mateix tindrem les de Petalo. Demà se publica el nou disc de Ariana Grande. Continuarem informant-ho.

7, 60, 53, 30. Pots enviar-nos un WhatsApp quan vulguis, però de pressa, perquè només tenim de temps fins les 2. Però sí, la reina del Sàhara ens demana ara la del pantalón. Omar Montes, Las Chuches i Lola Índigo.

0: Ens quedem enseguida amb la novetat del dia, una novetat que sempre porten per ací els amics d'autobuses Chambitos. Si esteu organitzant un viatge, si sou molts per a un desplaçament, no se compliqueu la vida. Viatgeu junts i de manera segura amb autobuses Chambitos. Ells vos ho posen ben fàcil. Només cal telefonar al 696-9630-9619. Pots demanar pressupost sense compromís.
1: Novedad.
0: Y la novedad es un tema de reality que ahora conta un remix a cargo de Farruko, Por si muero mañana. Bueno, pues enseguida la novedad del día. Recuerda, importante, ama autobuses Chambitos.

dilluns, apenes 9 minuts ja alcancem les 2. I a partir de les 2, de dilluns a dijous, tens per al Tendido Popo. Així que ens quedem en seguida amb Àlex Elfa i el millor pop nacional. 100% peticions, tanca per ací l'edició del dijous 30 de juliol de 2026. Plaer haver-vos acompanyat. Salutacions de Jessica Mesa, que acabo de tindre. Bon dia, feliç vesprada a tots. Cuideu-se de la calor, eh? És important cuidar-se, sí, jo sé que sempre ho diguem tots, però és molt important hidratar-se, i si pot ser que es quedem en casa o estar en un lloc fresquet, millor que estar passejant-nos al sol. Bueno, pues millor que millor. Avui tanquem amb Mai Morato, ja sóc que és ben fresquet, Bailando por Madrid. Fins demà.

clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recordo, tots els dijous, de 22 a 23 hores,

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues: moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y per a la teua compra diaria, recordo que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen y se pasen en gran. En Plaza Mayor te espera Ozone Bowling, pistes de bowling y máquinas arcade. Y gaudís de les estrenes favorites en Cines Acción. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. Y fes que el teu día siga un día redó.
1: Blue Radio Xella.
2: Vamos.
1: Vamos sobrados de música.

0: dels nostres. Blu Radio 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blu Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blu Radio Chella, 90.2 FM y bluradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Has escuchado el disco Activum en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visita les nostres botigues. Moda, esport, joieria, complements, electrodomèstics, viatges i molt més. I per a la teua compra diària, recordo que t'espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una àmplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i s'ho passen en gran. En Plaza Mayor t'espera Ozone Bowling, pistes de bowling i màquines arcade. I gaudis de les estrenes favorites en Cines Action. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.
1: Blues Radio Xella.
2: Vamos.
1: Vamos sobrados de música.
3: Refréscate con la mejor variedad de éxitos.
4: La mejor variedad de éxitos.
3: 90.2 FM y BluRadioFM.es.
4: BluRadio.
5: Ya pasan algunos minutos de las 6 de la tarde y estrenamos una nueva hora musical. Lo hemos hecho con nuestro disco Activo. Patrocinado por el Centro Comercial Plaza Mayor, ahora llega Madonna junto a Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Después, Bebe Rexha con Histeria.
6: Tus emisoras favoritas están online en BluRadioFM.es, plataforma Blue, más que radio.

Connected to Selectec Music. Hola, amics, amigues, què tal? Pareixia que no, però sí, sí. Hem aplegat el dijous, al moment on comença Connected to Selectec Music. Ja sabeu, cada dijous de 22 fins 23 hores, així en Blue Radio, en la millor emissora del món. També es podeu escoltar per la nostra pàgina web www.blueradiofm.es. A més,

de marxa, doncs el pots escoltar de nou. No és precís que estiguis de marxa, si estàs en casa i és la matinada, te'n vas a treballar o el que siga, el pots escoltar de nou en la nostra pàgina web www.bluradiofm.es. Les noches de

dissabte, no, cada dijous, perdó, cada dijous de 22 a 23 hores. Connected to Selecting Music en la 90.2 de l'FM o també per la nostra pàgina web www.bluradiofm.es. La millor música electrònica, house, tech house, melodies progressives, techno, deep, vinga, vinga, bueno, tot el que encaixa dins de la música electrònica i tot punxat per mi en directe, així per a tots vosaltres. Un plaer, el que pugueu estar cada dijous de 22 a 23 hores escoltant Connected to Selected Music.

0: Music con Pablo Grimaltos.
1: Bé, doncs avui anem a amenitzar, a realitzar Connected to Selected Music amb una sessió.
2: Pinchando Pablo Grimaltos, Connected to Selected Music.
1: Més canyera, més hausera de la música dels 90-2000, eh? Vinga, espero que la gaudim moltíssim. Comencem! Comencem!

0: secció d'avui, eh? Que cançons més conegudes, eh? Conegudíssimes, parlant musicalment, amb aquest estil tan hausero, eh? Amb tan bon de rotllo. Bueno, amics, amigues, què dir-vos? Que vos espere la setmana que ve, eh? En un nou programa, un nou Connected to Selected Music, així en Blue Radio, en la 90.2 de l'FM, o també es podeu escoltar per la nostra pàgina web www.blueradiofm.es. Així que no podeu faltar ni la setmana que ve, ni a l'altra, ni a l'altra. Sí que tinc que dir-vos que en agost agafe vacacions, tot el mes Connected to Selected Music va de vacacions, però mentre estarem així. Així que guapa i guapotes, fins la setmana que ve. Adeu, adeu, un abraç enorme, adeu.
1: Connected to Selected Music con Pablo Grimalto.

0: clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connecte to Selected Music. One station, one nation, multiple clubbing, future generation.
1: Comienza Sindicato del Vinilo. Los clásicos del house y del dance en una sola sesión. En cabina, Quique Vallés.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Si coneixes Estam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està a l'has ballat. I està a l'has cantat.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va con la corriente. La, la, la, la.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar. Me sigue.
4: El color ya tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.